0: Les anuncio que mañana, mañana no es un día cualquiera, ¿eh? Mañana es viernes 16 y a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, comenzará este programa de nuevo con el ingeniero Montes, con Rafa Latorre, con todo el equipo del primer tramo, y luego ya nos iremos incorporando los demás. Gracias como siempre por su confianza, que tengan un feliz día. No se pierdan la programación local que empieza ahora.
1: Bona vesprada. La Unió Llauradora reivindica el paper de les dones rurals i reclama mesures efectives per a garantir la seva igualtat de drets, oportunitats i participació en la presa de decisions del sector agroalimentari amb motiu del Dia Internacional de les Dones Rurals, que es celebra cada 15 d'octubre. Per cert, aquesta entitat agrària celebra entre avui i demà a l'auditori de la localitat de Betxí les sextes jornades citrícoles de la Plana, una trobada que s'ha consolidat com a referència del sector citrícola de la Comunitat Valenciana i en el qual estan participant més de 350 persones. Agricultors, tècnics, investigadors i representants d'empreses especialitzades comparteixen coneixements i experiències sobre els principals desafiaments de la citricultura valenciana. Contar-los també que l'Associació Espanyola contra el Càncer a València ha atès a 1.490 pacients amb càncer de mama durant aquest any. En la Comunitat Valenciana es diagnostiquen uns 3.800 nous casos anualment. Dilluns que ve, de 9 d'octubre, se celebra el dia contra aquesta malaltia i des de l'entitat recorden la importància d'atendre les diferents necessitats de les pacients més enllà d'esta enfermetat. I avui es commemora també el Dia Mundial del Pa i el Gremi de Forners i Pastissers organitza a València la tercera edició de la Fira Artesana del Pa. S'està desenvolupant un esdeveniment en una gran carpa instal·lada en la plaça de l'Ajuntament de València.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
3: Onda Cero Gandia, 104.0 FM. Y escúchanos también en www.ondacerogandia.com. Más de uno.

0: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda. Begoña Perpinyà.
1: Bona vesprada, què tal? Com estan? Benvinguts i benvingudes a Comunitat Valenciana en la Onda. En este dijous 15 d'octubre, quan són les 2:31 minuts, es donem la benvinguda a un programa en el que la música serà la protagonista. Dijous de moltíssima música. Parlarem de seguida amb un convidat molt especial que té concert així a la Terreta i parlarem també d'una altra protagonista, no com a veu, però sí ella en si mateixa, perquè és la Dolçaina, Andrea Gut.
2: Exactament, sí, parlem de quasi un record Guinness, quasi perquè no l'han registrat, però és pràcticament un record, que se produirà el dissabte a Torreblanca, on una colla de músics van a tocar durant 12 hores seguides la Dolçaina i el Tabal. Així que ens contaran per què i com ho van a fer exactament, perquè van a tindre que organitzar-se molt bé.
1: Un trag d'aigua, un paronet per a pegar un mosset.
2: Faran molta festa, això sí.
1: La festa. Ara descobrim els detalls. Amparo Piqueres, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada.
1: Perquè primer ens hem de ficar en uns minutets al corrent del que és actualitat, però on comencem, companya?
3: Pues abans d'escoltar la Dolçaina i la música, no vull que imaginar més veïns,
1: com estaran 12 hores tirant-li ahir.
2: Si no us agrada la Dolçaina i el Tabal, igual podem fer una escapadeta, no?
1: Sí, ara es direm quant. Bueno, ja ho hem dit el dissabte, però...
3: Bé, doncs abans d'això, d'escoltar la Dolçaina, parlem d'altres assumptes que tractarem també en la brújula Comunitat Valenciana, i és que els sindicats docents, este PB, Comissions Obreres i UGT, no descarten reprendre la vaga. Recorden que no està desconvocada, només està suspesa, i avancen un calendari de mobilitzacions si la Conselleria d'Educació no reprèn els assumptes que ells asseguren van quedar pendents. En qualsevol cas, esperaran el pròxim dimarts, que hi ha convocada una assemblea, per a concretar aquestes propostes i escoltar què els vol traslladar la consellera, que segons han assenyalat els ha citat dimecres que ve, 21 d'octubre. Educació assegura que sí que hi ha mesures que no es poden canviar, que sí que n'hi ha diàleg, que no s'ha trencat mai, i que bé, que el que volen és pues, seguir aquestes negociacions, i que per això la consellera els ha convocat la setmana que ve. Les zones afectades per la dana de 2024 augmentaran més d'un 60% la superfície de zones inundables respecte a la cartografia anterior a la riuada. Són una de les principals conclusions que s'ha donat a conèixer després de la revisió del Pla d'Acció Territorial per a la Prevenció d'Inundacions, que és més conegut com el Patricova i que té previst aprovar la Generalitat Valenciana. El conseller de Territori, Vicente Martínez Musa, ha explicat i ha assenyalat que els estudis realitzats confirmen la necessitat d'intervindre en les conques de manera integral i també d'incorporar la prevenció en tots els municipis, i més ara que a partir d'este cap de setmana pues, tenim una altra vegada moltes pluges. Parlant de la dana, avui han sonat les sirenes d'emergència a Paterna, assegut en el marc d'un simulacre que l'Ajuntament ha preparat per atestar la resposta precisament d'este municipi davant d'una possible emergència. En clau judicial estarem en Alacant, la jutgessa que investiga les suposades irregularitats per l'adjudicació d'habitatges protegits en el residencial Els Naus a la platja de Sant Joan, ajornat per al proper 9 de novembre la declaració com a investigada de la cúpula de la cooperativa d'esta promoció. I avui és el dia de la dona rural, i l'anomenat sostre de cristal també existeix en el camp. Les dones, segons el Cens Agrari de 2020, representen el 26% de les persones responsables de les explotacions agràries a la nostra comunitat, a la Comunitat Valenciana. Per això, la Unió Llauradora reivindica el seu treball essencial, diuen, per al sector, i també reclama mesures efectives per a garantir una igualtat real. Parlarem del càncer de mama i també de com la intel·ligència artificial ajuda a detectar continguts i missatges sexistes en memes i vídeos de TikTok.
1: Això serà esta vesprada a les 7:20 en la brújula. Exacte. Comunitat Valenciana amb Ramon Pérez. Però mira, escolta, Ampar, escolta.
3: Vinga, va.
1: Tingueren que elegir un so per a definir la Comunitat Valenciana, podríem dir que és este, no? La Dolçaina i el Tabal.
3: Pues jo crec que és el sonora, so no? Que representa la festa.
1: La festa.
3: La festa més tradicional de la
2: totalment.
3: Comunitat. A banda de les bandes de música...
2: És que tanquem els ulls i estem en falles o en magdalena,
3: sí. I a mi me recorda... I a mi me recorda molt a mi me recorda molt, a part de les fogueres, de la magdalena i de... les falles me recorda molt a les festes de la Mare de Déu del Gemesí.
1: Sí, de la Salut, bé, claro. Sí, protagonista, sí, la Moixeranga. Doncs, doncs, Amparo, queda't escoltant. Vinga, perquè anem a parlar-hi molt de la Dolçaina i del Tabal, companya, gràcies.
3: Vinga, pues así que ve.
1: Perquè aquest dissabte, m'estava rient abans perquè anava a dir el Dolçaina i la Tabal, m'he liat un poc jo, però volíem dir que este dissabte volen demostrar-ho en un poble de Castelló, Andrea, és Torreblanca.
2: Sí, exactament.
1: Un poble de platja d'uns 5.000 habitants, on una colla de músics ha organitzat una marató d'eixes 12 hores de Dolçaina per a celebrar el 30 aniversari del grup. Clar, la iniciativa, jo no sé quants dolçainers congregarà, però no sé quants en este àudio podíem deduir que pogueren llaure. No sé, 3, 4, 5, ja sona potent.
2: Sí.
1: Però imagina't-los sent dolçainers i estava letters de tota la comunitat allà en Torreblanca.
2: Sí, els sent dolçainers seran sobretot per organitzar esos turnos, perquè clar, no estaran tota l'estona tocant, no? Tindran que fer una miqueta de festa, fer un traguet, no? Menjar una miqueta. Doncs per això, i esos sent dolçainers de tota la comunitat valenciana que els ajudaran a intentar marcar ese quasi, quasi rècord, perquè no el van a registrar, però no existís ese rècord. Aleshores, serà un rècord de totes formes. Uh-huh. Com diguem, esa colla de dolçainers, el Cení, bufarà aixes 30 veletes d'existència amb este marató, una celebració molt especial, una idea que en origen pretenia marcar-se un rècord, però com diguem no el marcaran almenys este any, i així ens ho contava Belsegura, que és el president i que està super emocionat.
4: La colla El Senill de Torreblanca, celebrem el 30 aniversari de la formació de la colla. I en una reunió de l'any passat, doncs vam llançar una pluja d'idees per a celebrar l'aniversari. I d'entre altres, perquè no vaixin moltes, va ser el fet de fer un record Guinness. Vam ser ambiciosos d'entrar. Però vam estropeçar en nostre mig un poquet farragosos. Havíem de complir uns requeriments i massa paperassa i havíem de certificar l'acte i notar i coses de notaris i històries. I llavors vam desestimar el record Guinness i vam ser un poquet més humils i vam pensar en fer 12 hores de dolçaina, que també porta la seva feina d'organització.
1: Sí que s'ha anat emocionat, Abel, sí.
2: Està molt content. Està emocionat, perquè no s'ha fet mai això, un marató de dolçaina, que sapiguem. I com diguem antes, són uns 25 a la colla al Cení, però necessitaven unes quantes manetes més, unes quantes boquetes més, no?, per aconseguir-ho.
4: Venen a ajudar-nos, perquè clar, tots llores en dolçaina és complicat que puguem aguantar-ho. Entonces venen dolçainers de Benicarló, d'Oropesa, de Vinaròs, de pobles de Citalmenana, de Castelló, de Santa Magdalena. També ve una colla que se diu Mig Camí, de València, Montolivet, i ells tocaran cadascú pues el seu propi repertori pa poder complir les 12 hores.
2: I per descomptat, en una celebració així, en el que per cert no només hi haurà dolçainers tocant, sinó que faran passacarrers, hi haurà xerangues, i no hi haurà ningun moment sense música i sense festa, però en una celebració així, en una marató d'este calibre, no pot faltar un repertori a l'altura de l'ocasió, perquè durant el dia sonarà des de la peça més tradicional, com la que estem escoltant, fins a la més moderna.
4: Pues el repertori és molt variat, perquè clar, 12 hores dona peu a tocar jotes, polques, cercaviles, vals, de tot, masurques, passodobles, danses, versions, tota mena de versions. Nosaltres, per exemple, tenim un rato que tocarem versions, per exemple, la Sweet Caroline, el Free From Desire, en Dolçaina, l'IMCA, també hi ha un tros de Frank Sinatra que podem tocar, de Jamé, alguna versió més actual, que això agrada molt. Tocar, per exemple, Tequila en Dolçaina, hi ha gent que li mola molt.
1: Home, Tequila en Dolçaina, sí, tenen
2: versions,
1: ser.
2: No, de tot, això serà, vamos, una festa. I és que, clar, 30 anys donen per a molt i també permeten comprovar esa evolució, no?, d'aquest instrument que va començar com algo més casola i que ja és un instrument reglat que podem aprendre, no?, en qualsevol acadèmia de música.
4: Avui en dia tenim membres que són de conservatori, hi ha membres que tenen un nivell que fa 30 anys no teníem. Entens, no? Això ha anat evolucionant, millor, i ara la dolçaina és un instrument que també té el seu també està arreglat. En València se pot estudiar si algú, com igual com un altre instrument.
2: Bueno, una colla, el Cení, que té el seu nom, té també una explicació, i és que és un tipus d'herba que creix especialment en entorns naturals humits, carrizo en castellà, com el que tenim allí al Parc Natural el Prat Cabanes Torreblanca, per això el nom de... perfectament organitzat, quadrat per torns, per a que aconseguisquen aquestes 12 hores íntegres de dolçaina i tabal.
4: El fet de la marató era això que sempre hi ha... se sentiga una dolçaina i un tabal almenys. Tu... Tenim ahí una fotocòpia a varios llocs per saber, per recordar, perquè a millor a mi me toque tocar a les 10 i mitja, a les 11 i quart i pot ser que se me passi. Entonces, claro, tenim ahí un recordatori. Sí. Però ja te dic que el repertori és variadíssim, no, el siguiente. Perquè, claro, 12 hores donen molt. No heu tocat cap vals. Mentira, l'hem tocat.
5: Sí.
4: No hem tocat cap pas doble, sí que l'hem tocat.
2: I ara de tot.
3: Hem declarat fan d'ABL, eh? Ai, ai, ai, que autenticitat,
2: bueno,
3: per
2: pues,
3: favor.
2: Bueno, pues invitació oberta a tota la població, sí. Siga músic o no, i també a les persones pues, que vulguin acostar-se des d'altres municipis per a gaudir d'una jornada de dolçaina i tabal, però de molta festa.
3: Sí,
2: de
3: germanor, crec que sí.
2: Clar que sí.
3: Clar que sí, i si algú s'ofereix a apropar-los a algun mosset, sempre vindrà bé, no? Algun traguer d'aigua, algun traguer de...
2: Que jo crec que no faltarà allí, ja ho tenen tot
3: preparat. Jo crec que està molt... Home, sí, ell va en la seva fotocòpia
2: de la festa que de la...
3: per a veure com està organitzat tot.
2: Clar, no sé si s'hi podrà sumar ningun músic més, perquè si se suma algú més,
3: ja se desquadra el mapa
2: sí.
3: dels dolçainers i tabaletes.
2: Clar,
3: jo crec que sí.
2: Que sí.
3: Doncs quina bona iniciativa, eh?
2: Sí.
3: El rècord el van abatre.
2: Sí.
3: El que faltaria seria cridar els del rècord Guinness i oficialitzar-ho.
2: I registrar-ho,
3: clar que sí. Encara estem a temps.
2: I si fa falta que els ajudem nosaltres en la papera, se'ls ajudem.
3: Exactament. Tot que sigui molt de paper,
2: l'any que ve.
3: I que siguin 102 o 101. Un poc més, clar que sí. Gràcies, Andrea.
2: Gràcies a tu.
3: Per recollir aquestes històries de la comunitat valenciana tan meravelloses. Fem pauseta i continuem amb molta música.

way. Així sona Gravity de John Mayer, la cançó que ens ha recomanat en el nostre convidat d'avui, Álvaro de Luna, al qual no ens anem a perdre en aquest concert. Doncs amb Gravity, amb esta cançó que sona de fons, els diguem fins demà, perquè ara nosaltres posem el punt final al Comunitat Valenciana en la Onda, des de dijous, molt musical, com veuen. Així que amb esta sintonia donem pas als informatius i després es queden tota la vesprada amb Por Fin, en la brújula, amb molt de contingut així a Onda Cero. Gràcies per haver-nos acompanyat i fins demà. Bona vesprada.

0: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Torna a tensar-se la relació entre el professorat valencià i la Generalitat. Els sindicats de l'ensenyament reiteren la seva amenaça de noves mobilitzacions. Recorden que la vaga educativa està suspesa, que no desconvocada. La Conselleria d'Educació respon per la seva banda amb diàleg per a unes negociacions que ells diuen no donen per trencades. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. El rei Felip VI demana a la Comunitat Valenciana, a Catalunya, a les Illes Balears i a Aragó que col·laborem entre nosaltres pel benestar i pel futur dels nostres territoris. Ho ha reivindicat al monestir de Poblet, on descansa Jaume I. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Els sindicats de l'ensenyament, STPD, Comissions Obreres i UGT no descarten reprendre la vaga educativa del curs passat. Recorden que en realitat no està desconvocada, només suspesa, i avancen un calendari de mobilitzacions en cas que la Conselleria d'Educació no reprenga els assumptes que van quedar pendents. Núria Moreno.
2: En qualsevol cas, esperaran el pròxim dimarts, quan hi ha convocada una assemblea per a concretar eixes protestes i a escoltar també què els vol traslladar la consellera Carmen Ortí, que segons han assenyalat els ha citat dimecres que ve, 21 d'octubre. Marc Candela, portaveu de l'STPB, Òscar Ortí de Comissions Obreres i Kilian Cuerda d'UGT.
3: S'està treballant en una, continuar amb els dijous de lluita, intentar concentrar-se quan se puga en aquesta conselleria. Fins i tot hi ha propostes de reactivació de la vaga més endavant, però bueno, això s'ha de ratificar.
4: No confiem en que ens donarà de sobte una altra vegada les negociacions com nosaltres vulguem, perquè no l'han demostrat, però sí que tenim un poc d'expectativa a veure què és exactament si podem retomar les negociacions i nosaltres, evidentment, farem tota la pressió possible.
5: La consellera hauria d'almenys demostrar tindre un mínim de voluntat professional, inclús democràtica, de diàleg.
2: No podem reprendre unes negociacions que mai s'han trencat, diuen des de la Conselleria d'Educació. Daniel Maqueboy, secretari autonòmic.
6: La Conselleria nunca, jamás se ha negado a negociar. En ningún momento ha dado por rotas las negociaciones. Más bien al contrario. Nuestra voluntad inequívoca es seguir abiertos a la negociación y a no esquivar ningún tema. Pero hay temas que ya se están aplicando y que nos gustaría que de los 5 sindicatos que son representación, hay 3 que no se han sumado, por ejemplo, a la subida salarial que el profesorado ya está disfrutando.
2: Educació assegura que hi ha mesures que no es poden canviar, per exemple, les que reclamen alguns sindicats sobre el valencià perquè formen part de lleis aprovades, diuen en les Corts, com l'anomenada Llei de Llibertat Educativa. STPB, Comissions Obreres i UGT criden a participar en la vaga general convocada l'11 de novembre i han condemnat les càrregues policials contra manifestants en la Universitat Complutense de Madrid en l'inici de la vaga educativa en eixa regió.
1: Les zones afectades per la Dana augmentaran més d'un 60% la seva superfície de zones inundables respecte a la cartografia anterior a la barrancada. És una de les principals conclusions de la revisió del Pla d'Acció Territorial per a la Prevenció d'Inundacions. El Patricova, que té previst aprovar la Generalitat, esta nova cartografia estableix d'ara endavant 7 nivells de perillositat. Vicente Martínez Mus és el vicepresident tercer de la Generalitat.
7: S'han analitzat les zones del Magre, la conca del Túria, des de l'embalse de l'Oreguilla cap a baix i tot el que és la zona del Poll i tot el que és l'Horta Sud. Les dates el que avalen és el que ja sabíem. L'episodi del 29 d'octubre que determina especialment en la conca del Poll un període de retorn de 2.000 anys, que era extraordinari, per això no vol dir que no tinguem que estar prevenguts també per a aquests episodis extraordinaris.
1: El Tribunal Superior de Justícia valencià ha acabat per tancar avui la investigació per la presència del president de la Generalitat a la final del Mundial de Futbol a Nova York l'estiu passat. S'investigava si Juanfran Pérez Llorca va cometre alguna irregularitat a l'hora d'acceptar d'invitació, amb l'interrogant a més de qui va pagar el viatge i qui va pagar l'allotjament a Nord-Amèrica. Ara, però, el Tribunal Superior de Justícia arxiva la investigació en considerar que regals com este són habituals, que va ser convidat en qualitat de màxim representant de la Comunitat Valenciana, que el reglament de la Federació Espanyola de Futbol admet situacions com esta i que la querella interposada es basa en especulacions. Juanfran Pérez Llorca ha estat avui al monestir de Poblet, a Tarragona, junt amb els presidents de la Generalitat de Catalunya.

0: y desarrolladas de nuestro país, con más emprendimiento, con más investigación, con una sociedad civil más activa y comprometida.
1: Algo grande está a punto de pasar. En la Fundación Adecco vamos a despedir a todos los enemigos. Y tú puedes unirte. Entra en despediratodos.com.
2: La brújula Comunitat Valenciana.
3: L'7 i 26 és dijous, és 15 d'octubre. Avui és el Dia Internacional de la Dona Rural, o les dones rurals. La Unió Llauradora reivindica el seu treball essencial per al sector, diuen, i reclama en aquest sentit mesures efectives per a garantir la igualtat real. Núria.
4: Malgrat els avanços aconseguits, les dones continuen trobant obstacles per accedir, per exemple, a la propietat de la terra o a llocs de responsabilitat en les cooperatives, organitzacions agràries o institucions. Isabel Navarro viu a Utiel, és viticultora i membre de la Comissió Executiva de la Unió.
5: Reclamamos políticas públicas que impulsen la incorporación de las mujeres a la actividad agrícola o ganadera. Políticas reales que se adapten a las necesidades de las mujeres rurales para que éstas puedan desarrollarse tanto social, económico como laboral.
4: Assenyala que és necessari garantir que eixe treball es traduïsca també en drets econòmics i capacitat de decisió. La commemoració d'enguany coincideix amb l'any internacional de l'agricultora. Segons aquest organisme, les dones representen el 41% de la força laboral agroalimentària mundial.
3: Dilluns que ve serà el dia contra el càncer de mama. Només així a casa nostra es diagnostiquen uns 3.800 nous casos anualment d'esta patologia i per això des de l'Associació Espanyola contra el Càncer recorden la importància d'atendre les diferents necessitats de les pacients de càncer de mama molt més enllà de la malaltia. Amparo Sánchez.
6: El perfil majoritari entre les pacients ateses és el d'una dona entre 45 i 54 anys, de les quals 9 de cada 10 ha requerit atenció psicològica. Carmen, pacient diagnosticada fa un any, afirma que és un camí molt llarg que és millor fer acompanyada.
7: Nada es como te lo imaginas en la cabeza. Eso es lo primero que yo le diría a una mujer que tenga que pasar por esto. Bueno, a un hombre. Es mejor no pensar. Los psicólogos sí que saben a lo que vas en cada momento. Los baches con los que te vas a encontrar, las dificultades y caminar acompañada de alguien que te da herramientas y que te ayuda es mucho más fácil. Que la supervivencia ha aumentado un montón y hay que pasar por todos los tratamientos. Sí, que son durísimos, pero hay que seguir.
6: El seu tipus de càncer és el hormonodependent. Antonio Llombard, oncòleg mèdic, afirma que el seu increment està relacionat amb l'estil de vida.
8: Este es un tumor que afortunadamente es el que puede tener más impacto en el diagnóstico precoz, que es el tumor también que de alguna forma más tratamientos tenemos y probablemente también podemos decir de mejor pronóstico global. Pero es el que de alguna forma tenemos que intentar ver si a largo plazo cambiando el estilo de vida pues podemos hacer que deje de aumentar.
6: Insten a realitzar-se les proves del programa de Garvellat per a, en cas de localitzar-se un tumor, poder abordar el seu tractament en les fases inicials, millorant el pronòstic i oferir tractaments menys agressius.
3: La informació de proximitat ens du avui fins a Port de Sagunt, que compta ja des de fa només uns minuts amb un museu industrial i de la memòria obrera, inaugurat esta mateixa vesprada a l'antiga nau magatzem d'efectes i recanvis, un espai demandat des de fa dècades, una reivindicació de fa molts anys. Onda Cero al Camp de Morvedre, Sergi Beltrán.
9: Al llarg de tres plantes, l'Esperant Museu recorre la història de la siderúrgia, la ciutat factoria i la memòria de les persones treballadores, amb fotografies, objectes històrics i testimonis audiovisuals. L'alcalde, Dario Moreno, ha destacat que el museu arriba en un moment idoni per a la ciutat davant la pròxima arribada de la gigafactoria de Volkswagen.
10: Este museo llega en un momento idóneo. La ciudad está creciendo mucho, hemos sido capaces de atraer la mayor inversión industrial de la historia de España. Creemos que es el momento de incidir en nuestros orígenes y también aprender de los errores del pasado.
9: La entrada al museo será gratuita fins a final d'any.
3: La Guàrdia Civil ha aconseguit recuperar vora 800.000 euros estafats a una empresa que pertany a un grup multinacional en una estafa comesa mitjançant una presumpta suplantació d'identitat. La investigació va començar arran de la denúncia presentada a Requena pel director financer de la companyia. Onda Cero Requena, Dani Rodrigo.
11: El fet s'emmarca en l'operació d'ordre desenrotxada per agents de la Guàrdia Civil de Requena en col·laboració amb l'oficina OCN de la Interpol. Segons informat l'Institut Armat, els autors es van fer passar per superiors del director financer per a sol·licitar-li una transferència urgent de més de 788.000 euros a un compte bancari situat a Àustria. L'enviament dels diners es va justificar amb la suposada compra d'una tercera empresa. Després de revelar denúncia, els agents van contactar

0: d'activar els mecanismes internacionals que permetren bloquejar els diners. Finalment, una resolució judicial va acordar retornar la totalitat dels diners al compte d'origen de l'empresa perjudicada. Per estos fets, s'investiga una dona de 23 anys que actualment es troba en parador desconegut.
1: I de la crònica de successos a la de tribunals, perquè demà divendres comença a Castelló de la Plana el juí pel cas Bar Espanya, el bulo que durant anys i anys va difondre falses acusacions de pederàstia contra autoritats i càrrecs públics. 6 persones asseuran a la banqueta dels acusats per presumptes delictes contra la integritat moral, injúries i calúmnies amb publicitat. Capital de la Plana, Juanjo Tovar.
2: Sí, la causa investiga la difusió des de 1998 d'informacions falses sobre una suposada trama d'abusos a menors amb base en un bar de Benicarló. Segons la jutgessa instructora, els acusats van difondre aquestes teories durant anys sense contrastar les fonts i ocultant les rectificacions dels suposats denunciants. Entre els perjudicats figuren l'expresidenta del Consell, Mònica Oltra, l'expresident de la Generalitat, Francisco Camps, l'exconsellera Gabriela Bravo i l'expresident de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra. El juís allargarà fins al 26 d'octubre amb més de 30 testimonis i una reclamació d'indemnització que supera els 2 milions d'euros.
1: I contem a més a més que un equip d'investigadors de la Universitat Politècnica de València ha desenvolupat un sistema d'intel·ligència artificial que ajuda a detectar continguts i missatges sexistes en memes i vídeos de la plataforma TikTok, una ferramenta imprescindible, una ferramenta important en estos temps que corren ara mateix de xarxes socials, Amparo Piqueres.
3: El sistema combina l'anàlisi del contingut dels vídeos amb dades sobre l'activitat cerebral, el moviment dels ulls i el ritme cardíac dels espectadors. Un dels investigadors que ha treballat en el projecte, Ivan Arcos, explica que l'eina puga ajudar a les plataformes a detectar el contingut sexista, sobretot quan apareix camuflat mitjançant l'humor.
4: Uno de nuestros objetivos es mejorar la detección del sexismo que resulta más difícil de identificar, como el que aparece en disfraz de humor o depende del contexto. En nuestro estudio observamos que estos contenidos pueden generar diferencias en la actividad cerebral, en los movimientos oculares y en el ritmo cardíaco de quienes lo visualizan. Esto podría ayudar a las plataformas digitales a identificar mejor estos mensajes y actuar frente a ellos.
3: Els vídeos sexistes poden generar, entre altres efectes, major temps de reacció i un increment de les fixacions de la mirada, a més de diferències en determinats patrons de l'activitat cerebral.
1: Les conclusions a les quals han arribat un equip d'investigadors de la Universitat Politècnica de València amb ixe sistema d'intel·ligència artificial per a detectar continguts i missatges sexistes en memes i vídeos de TikTok. Arribem ara als esports amb Eduardo Esteve per a conèixer l'última hora de l'actualitat esportiva. Sí, a la Comunitat Valenciana pendents, ara li preguntarem del entrenament que ha tingut avui el València per primera vegada des de feia temps obert als mitjans i després actualitzem les previsions de l'horatge per les tempestes que esperem. Temps ja per als esports, temps ja, per tant, per a Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
5: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
1: Amb notícies importants, perquè heu pogut entrar els mitjans de comunicació finalment als entrenaments del València des de feia prou de temps, eh?
5: Sí, perquè avui la notícia és que el València ha obert el seu entrenament als mitjans de comunicació, una circumstància que no es produïa des de fa 3 anys amb Baraja a la banqueta. I en aquest entrenament ha estat Víctor Lluc. Hola, Víctor, bona vesprada.
6: Què tal, Eduardo? Bona vesprada. Efectivament, entrenament obert als mitjans de comunicació 3 anys després en el València, un entrenament en el que hem vist com Rioja i Copete han completat la sessió i, per tant, cada vegada està més a prop la possibilitat de que puguen ser una opció per Aguirre de cara a entrar en la convocatòria per al partit contra l'Atlètic. Qui no ha treballat avui ha sigut Omar Sadiq i tampoc Fulquier. Demà serà l'última sessió i també la roda de premsa del tècnic mexicà a la Ciutat Esportiva. Per cert que ja és oficial, el Tavernes València de la Copa del Rei es jugarà a Mestalla.
5: Gràcies, Víctor. El Castelló manté la paisa de Camará per a viatjar a les Palmes. Omici Cú, bona esprada.
7: ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. El técnico del Castellón, Pablo Hernández, ha confirmado que su delantero de referencia, Usman Cámara, sigue siendo baja por lesión y se perderá el partido de este sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas, baja que se suma a las de Fran Castillo, que hoy se ha confirmado que sufre una lesión en el bíceps femoral, y Juanjo Nieto. En cambio, Jari Black podría volver a la convocatoria.
5: Gràcies, Omid. En l'Elx, avui ha tingut el director general de l'Elx, a Onda Cero, Felipe Canals. Bona vesprada.
8: Bona vesprada, Edu. El director general de l'Elx ha admitido conversaciones y negociaciones para la renovación de Germán Valera, pero ha dejado claro que esto no es cosa exclusivamente del Elx, que depende de las dos partes. Recordemos que el ex del Valencia acaba contrato en junio de 2027, aunque tiene una cláusula de renovación automática en función del número de partidos disputados. Y sobre la Ciudad Deportiva, ya no se marca plazos, dice que va a ser importante para el club. El Elche espera la licencia de obras del ayuntamiento para iniciar el proyecto.
5: Gracias, Felipe. El Hércules no fará ningún fichaje per la baixa de Iago Cantero. David Esteve, Bona Esprada.
9: Bona Esprada, Beto Company, técnico del Hércules, ha confirmado hoy que el club no va a acudir al mercado para fichar ya a un central. Va a intentar sobrevivir a enero, ya que se ha lesionado Iago Cantero y va a estar 4 meses mínimo de baja por culpa de una lesión en la rodilla que va a provocar que tenga que pasar por el quirófano la próxima semana. El Hércules apurará hasta enero para intentar reforzarse en esa demarcación.
5: Gracias, Víctor. Y hoy también Basket nuevamente al Rocharena. Les Witi Micha torna a la Euroliga amb el partit que jugará València Basket davant el Maccabi de Tel Aviv.
1: Y això de reobrir els entrenaments del València als mitjans de comunicació ha sigut només avui o amb vocació de perdurar en el temps?
5: Jo crec que el mantindran, però volem.
1: Els mitjans de comunicació i els esportius concretament, que també han de fer, heu de fer la vostra funció. En fi, gràcies, Edu, fins demà. Jornada tranquil·la pel que fa a la meteorologia. També serà tranquil·la la jornada de demà divendres, a l'espera, insistim, dels canvis previstos per al cap de setmana. Baixada important de les temperatures i pluges que podran ser molt fortes. AEMET està acabant de configurar els seus models per a saber on caurà més aigua, però tot sembla apuntar cap a la Safor i cap a la Marina Alta, com les comarques possiblement més afectades. Demà divendres acabarem de precisar-ho tot i ho contarem així, a la brújula. Així està la Comunitat Valenciana a 15 d'octubre de 2026. Ja tornen per ací Marta García Ayer i tot el seu equip amb l'última hora de l'actualitat informativa a la brújula d'Onda Cero. Molt bona vesprada.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: En el barrio, las cosas buenas corren de boca en boca. ¿Y ya te han contado lo de Milar? Este mes tienen un televisor mini LED Samsung de 55 pulgadas por solo 429 euros, con inteligencia artificial que mejora la imagen y adapta el sonido a cada escena. Por solo 429 euros. Milar, si eres del barrio, ya nos conocemos.
12: En Gandía Milar, en Centro Comercial Plaza Mayor.
13: ¿Quieres sacarte el carnet de conducir? En Autoescuela Marcos te preparamos con coche manual o automático. Disponemos de motos de todas las cilindradas, además de camión y tráiler. Destaca en el sector del transporte formándote con el único autobús automático de toda la comarca. Hacemos cursos CAP y de recuperación de puntos y de carnet todos los meses. Amplía tus posibilidades profesionales formándote en mercancías peligrosas. Todo lo que necesitas para conducir está en un solo lugar, Autoescuela Marcos. Visítanos en www.autoescuelamarcos.com.
14: ¿Cuánto oro tienes guardado en casa sin usar? Joyas antiguas, cadenas, anillos, incluso piezas de una herencia. Y mientras siguen en un cajón, tú podrías estar disfrutando de ese dinero. En Joyería Sancho te pagamos más por tu oro. Tasación gratuita, sin compromiso y dinero al instante. Aprovecha el precio histórico del oro y date ese capricho, ese viaje o simplemente tranquilidad. Joyería Sancho, en Sátiva y Alcoy. Porque los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron.
15: Onda Cero Gandía. Síguenos en nuestras redes sociales. www.ondacerogandia.com. Toda la información comarcal a un solo clic. Onda Cero Gandía, 104.0 FM.
16: ¿Sabes qué es Agenda 365? En agenda365.es tienes la agenda más completa y actualizada a tu disposición.